0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Perfecto, fuimos inertes.

0: aquí està una bona mossegada a la llista dels 40 directes, al número 1 a la teva ràdio, això que es diu Dràcula, dels Tame Impala i la Jenny. Aquesta col·laboració que ha donat la volta al planeta, que s'ha convertit en una de les cançons més virals, líder a la llista més important dels èxits del nostre país. Què tal, com esteu? Feliç diumenge, família! Som els 40, acompanyant-vos, com sempre, amb les millors cançons per donar-te una miqueta d'alegria.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Diumenge, acompanyem-vos aquí, com sempre, al vostre matí, ara, amb l'Ala Love You. Això comença fort, eh? Després del gran musical amb el Toni Aguilar, aquí ens hi posem, amb un nou programa.

és Miqui Núñez. Això es diu Un altre cop. És cançó de la setmana aquí als 40. Què tal, com esteu? Feliç diumenge. Espero que estigueu bé. Alguns potser camí de la platja o alguns segurament potser ja hi sou, eh? Així que amb el Miqui Núñez avui us saludem en un cap de setmana espectacular, amb ganes de posar-vos bona música, que us transmetin tota la bona vibra que tenim aquí a la ràdio número 1.

Quina cançó tan bonica aquesta. És Lola Tuduri, l'artista que us presentem aquests dies aquí als 40. Això és novetat. Es diu Pistoletazo de Salida, als 40. Als 40. I ja que estem així en plan cançons boniques, aquesta també ho és. El John Legend hi posa el romanticisme en aquest All of Me.

el web dels 40 en català. Els40.cat. Una ràdio. 40. Aquí posem els èxits. Els 40. Yo sé.

Tama, això que es diu End of Beginning, una de les nostres favorites. Què tal, com estàs? Feliç diumenge, bon cap de setmana a tots i totes. Hi ha gent més feliç que d'altres. Per exemple, els que ja heu acabat la selectivitat, a casa segur que esteu més tranquils. Alguns ja planejant una mica com serà aquest estiu del 26, eh? En un moment arribarem a les 11, tenim totes les cançons que t'agraden.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

La bachata de Romeo Santos i Prince Royce inauguren la nova hora aquí als 40. Què tal, com estàs? Bon cap de setmana, el Dardos, amb la intensitat de sempre i sonant com a una de les teves favorites, aquesta que no para de reproduir-se al nostre país. Amb aquest Dardos engeguem i tenim...

punt, preparat amb tota la força al De Paul. Això es diu En unos años, una de les nostres cançons destacades aquests dies als 40. Espero que estigui bé. Gràcies per escoltar, família.

Juan Magán, Omar Montes, junts en aquesta celebració d'una cançó mítica del Bailando por ahí del Magán. I ara, atenció a la celebració també, que s'han muntat aquí la Leire Martínez, atenció, amb el Buhos, amb el Guillem i tota la tropa. Aquesta és una de les col·labos del moment. Buhos i Leire junts en això que es diu que no hi ha pla B. És història nova.

Com m'agrada aquesta cançó. És una de les històries noves de l'Alex Warren, aquest nord-americà que es presentava amb cançons com Ordinari o també aquest Fever Dreams, cançons de pop per disfrutar també en aquests dies de calor, en aquests dies d'estiu que ja els tenim aquí, eh? Ara sí que jo crec que ja no marxarà aquesta calor que ens acompanyarà

0: Des d'ahir dissabte és la cançó més important al país. Ja des del lloc al Quevedo. Imagineu la força que té això que es diu Dràcula. És història potent de Tame Impala i Jenny, una de les components del grup Blackpink. A més, comencem avui amb aquest Dràcula, amb una bona mossegada a la llista dels 40. Engeguem al migdia.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I atenció, que presentem novetat. És Leire Martínez, que es presenta en solitari amb això que es diu Cabeza de Ratón. És la forma

Vaya festival aquí, Bizarrap i Daddy Yankee. I el festival que estem preparant també serà gros. La setmana vinent, el 18 de juny, estarem als 40 Pop Clotilde Fest amb Maria Jaume, però també amb aquest artista que arriba ara. És Mama Duixa, amb aquest tamarral que es diu La millor gent del planeta. Encara invites gratuïtes. Que es diu La millor gent del planeta. Encara invites gratuïtes.

S'assabenten de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Els 40, tots els èxits.

0: El Joe i el seu End of Beginnings en els 40. Així arribarem en un moment a la una. Els ex i jo sabeu que sempre segueixen aquí a la ràdio musical més escoltada a Catalunya. Gràcies, com sempre, per triar-nos. Us deixo amb un altre Adrià, aquesta vegada amb l'Adrià Ortega, que s'hi posa ara. Després, els èxits, com sempre, aquí t'esperen.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler. Feliç diumenge. Que vagi bé. Adéu.
2: Ponga atención a lo que voy a contar. Ocurrió una fría noche de Cornellà. En un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué.

0: nostre estimadíssim Romeo Santos, juntament amb la col·laboració de Prince Royce, el seu Dardos és la 3 actual per iniciar Nova Junts. 14 del 6, 14 de juny, diumenge, són ara mateix la 1 i 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 3 de la tarda amb ritmes de Juan Magán, de J Balvin, també Lola Tuduri, Lady Gaga, o per exemple la més nova de La La Love You, que es diu La Mitat de la Mitat, i que l'escoltes ja aquí a través de la freqüència dels 40 de Catalunya, on estiguis. Ara mateix si estàs a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Andorra, i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets, gràcies per ser-hi i per connectar un dia més amb aquesta casa. Atenció, perquè les tenim totes. Si em pots dir la teva des de xarxes, @els40, @Adrià Ortega, a Instagram o a X, Twitter. Som-hi.
1: Els 40, Adrià.

0: aquesta és una de les nostres novetats de la setmana, directe al 39, a la llista del 40 al 1, és el més nou de Lola Tuduri, que s'anomena Pistoletazo de Salida. Ai, això.
1: Si és un èxit, 40. Sona als 40.

que no me quieres querer, eh? És el Ingobernable, la cançó de C. Tangana, que va arribar fins al número 10 de la llista de Del 40 a l'1 en el passat i que ara mateix la recuperem en aquest diumenge 14 de juny, on siguis on vagis, és hora ja de vermut.

la setmana la més important de la llista gràcies a les teves votacions a del 40 al 1. És brutal com sona number one amb una de les importantíssimes a nivell internacional que també ocupa la número 1 a casa. Clar que sí, aquí als 40. Per davant en tinc moltes, per exemple, Gracie Abrams, també Rosalía, Sean Newman, o si et sembla et poso la més nova de The Paul, aquesta que es diu En unos años. És la 18. Som-hi.

som en Cristian i en Marc. T'escoltem des de Figueres. Sabíem si ens pot posar la cançó de Bizarrap i de Yankee amb el Music Session 066. Estem al cotxe i ens agradaria que la posessis per ballar i gravar-nos i després t'ho enviem. Doncs espero que ho feu, eh? Espero que ara mateix us la posi.

4. Quin estil, quin ritme, aquesta cançó de Nick Moliner, que es diu Nexo 01. Me acuerdo de ti, és la 27 la setmana. Ens acostem camí de les 3 de la tarda. Abraçades enormes de l'Adrià Ortiga, on ara passa per aquí la nostra fórmula Madonna.

0: M'encanta posar-te aquí, als 40, una de les cançons més importants de la nostra llista és el número 5, End of Beginning. Ens acostem també de les 3 de la tarda, adreçades de guitar, acompanyat des de la 1, en aquest diumenge 14 de juny del 26, adreçades enormes de l'Adrià Ortega, amb bones vibracions, i en res, et deixo amb Uri Mora. Que vagi molt bé, som-hi.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Cor quan aquella persona que t'encanta et diu que no vol res o que només siguem amics. El Romeo Santos amb Prince Royce obrint nova hora en aquesta tarda, en aquest diumenge, 14 dies ja del mes de juny. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, fins Can 40, i en aquesta hora sonaran èxits de Bruno Mars, de Leiva o ara d'una que des d'ahir és candidata entre la llista.
1: El so més nou. Els 40.
0: Durant molts anys va posar veu a les cançons de La Oreja de Van Gogh, fins que va haver un moment que es van separar els camins. Des de llavors van solitari, fent-nos temes com aquest Cabeza de Ratón. Arriba aquí als 40 la Leire Martínez.

0: La música i les cançons tenen aquell poder reparador que connectes amb aquella persona que les ha fet i és molt complicat fer una cançó que connecti d'aquesta manera, però és que és molt complicat portar 40 anys de trajectòria petant-ho sempre i, a més, fent tantes i tantes cançons que han traspassat l'imaginari català. Et parlo dels Sopa de Cabra, que estan celebrant aquest aniversari fent una gira on repassant els seus grans èxits.
1: Els 40... Uri Mora.
0: També els seus camins, que han fet una reversió juntament amb el món DJ i la Sui, que es diu Camins, Somnis i Promeses.
2: Tots

Sempre ho dic, i és que la bachata mai passa de moda. En aquest cas, aquest bachatón de la L que ens porten la Lola Índigo amb el Lucho Rakai, que, a més, ahir va entrar a la llista dels 40 directament a la posició número 24. Sonant per tu en tots els èxits aquí als 40. I ara una cançó que és perfect i ens la porta l'Ed Sheeran. Els 40.

0: L'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, que ens acosta al punt de les 4 de la tarda, i qui et tinc preparada és la que és des d'ahir la nova número 1 de la llista dels 40. Només et tinc una cosa, et faran sortir els ullals. Amb això t'ho dic tot. I moltes més que aniran passant, eh? I ara arriba una veu d'aquestes brutals que sembla que l'escolto, se'n posen tots els pèls de punta del cos, perquè és espectacular el que aconsegueix l'Adele amb un dels seus grans èxits, aquest Set Fire to the Rain.
1: Uri Mora.
0: I és que ja saps que el millor lloc on escoltar tots els èxits és aquí, a la Ràdio Musical Líder. Per tant, seguim gaudint d'aquest diumenge aquí als 40.
2: A

0: El Kevin Parker, o que és el mateix, Tame Impala, aquest projecte musical del multiinstrumentista d'Austràlia, que, a més, des d'ahir, és número 1 de la llista dels 40 amb aquest Dràcula, també amb el remix Jenny, que passa per aquí, que ens serveix també per obrir nova hora aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, fins Can 40, i ara arriben els La La Love You.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Per aquelles boques i per aquells petons que et fan perdre el cap. I, a més, també aquesta cançó ahir va entrar a la llista dels 40 directament a la posició número 31. Tienes

0: El Just Give Me a Reason. Mira, no donaré només una raó per seguir connectat aquí als 40, sinó donaré moltíssimes. Per què? Perquè tenim tots els èxits, perquè la música és vida i és important escoltar-la sempre i per connectar amb cançons que tenim preparades, com per exemple el Bizarrap amb el Daddy Yankee, la seva sessió 066, també el The Weeknd, amb una cançó que va estar una pila i una pila de setmanes a la llista dels 40, com és el seu Blinding Lights, o també passarà per aquí la Lola Tuduri, que ahir va entrar a la llista dels 40 amb el seu Pistoletazo de Salida. I abans una que ens porta aquest estiu al Miki Núñez.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I és que potser ara mateix estàs connectat a la ràdio Musical Líder i estàs fent el passeig que va de les platges de Begú fins a Pals. Això que arriba es diu Un Altre Cop. Ens té totalment enganxats.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Vol patar molt fort amb Hakuna, una formació que, a més, també aquest estiu estaran a Barcelona, les nits de Barcelona, fent dos dates i les dos ja amb sold out. És la Lola Tuduri, que també en solitari ens porta temes com aquest pistoletazo de salida que ahir va entrar a la llista dels 40 directament a la posició 39. I aquí tots els èxits segueixen amb la Rosalia, amb la Britney Spears o amb la Sia, veus femenines que ens encanten aquí als 40 amb el seu Chandelier.

0: Segurament hi ha un abans i un després a la carrera musical del Joe Carey amb aquest End of Beginning. El Joe, que s'acosta al punt de les 5 de la tarda, i també potser hi ha un abans i un després a la carrera musical del Fito Cabrales, des de Platero i tu després, amb els Fitipaldi i aquesta cançó que ho va patar moltíssim. De fet, és de les meves preferides del músic del País Basc. És el seu Por la Boca Vive el Pez. Va ser, òbviament, número de la llista dels 40, per tant, una mica de nostàlgia en aquest diumenge.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I que, per cert, també és un dels artistes que més m'agrada viure...

0: porten al màxim exponent la bachata, com són el Romeo Santos amb el Prince Royce, amb aquest Dardos que ens serveix per obrir nova hora aquí als 40 en aquest diumenge, 14 dies ja del mes de juny. I jo t'acompanyo fins a les 6. Per tant, no sé què estarem fent d'aquí una hora escoltant Can 40 i tampoc sé què estarem fent d'aquí uns anys. De moment, escoltant els 40.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Que arriba precisament el De Paul, que es pregunta el mateix. Què serà de nosaltres en unos años? La trobes en el seu disc de debut i ja la trobes també a la posició 18 de la llista més important del país.

0: Com de profund és el teu amor per la música o per la ràdio? Esperem que al màxim i que quan escolteu la ràdio musical líder es porti aquell punt de connexió, de descobrir noves cançons, d'escoltar algunes que feia temps que no escoltàveu i que us treu un somriure, i al final portar alegria, portar connexió, i que la música també formi part dels dies de la gent bonica que escolteu una ràdio.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que, en definitiva, sou inigualables. I així també ho canta el Max Navarro, que va sortir d'Operació en Triunfo i va començar a petar-ho. Primer amb les seves estrelles i després amb aquesta que ens porta a recordar un dia màgic a Catalunya, com és la Diada de Sant Jordi.

0: Junta dues deesses amb aquesta cançó, la Madonna amb la Sabrina Carpenter, amb aquest Break Your Love, que a més la troba justament a l'equador de la llista dels 40. I també aprofito ara per preguntar-te quina cançó creus que no pot faltar i que tindries ganes d'escoltar aquest diumenge. Mira, ho tens molt fàcil, només ens ho has de dir al nostre Instagram, que és @els40, també si vols, a través de @uri_mora. De moment et proposo el Sunbird, l'Ozuna o ara el Maluma, que arriba. Fent una cosa que tenia a veure amb un bolígraf, donar-li voltes i, en definitiva, pels més joves, no ho entendreu, però vaja, Borro Cassette, aquesta cançó que va ser número de la llista dels 40. La recordes?
1: Sabemos lo tuyo.

0: L'Àlex Warren amb el seu Fever Dream, que ens acosta al punt de les 6 de la tarda. I qui ja està preparat per aquí és el Sergi Sánchez, que arriba en tota l'actualitat musical catalana, amb entrevista i també per descobrir-nos quina serà la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40. Així que molt atents i molt atentes. Jo m'acomedo de vosaltres. Demà, a partir de les 4, tornem a connectar per aquí a la ràdio Musical Líder. I us deixo amb una de les més mítiques d'uns de Múrcia, els Maldita Nerea.
1: Uri Mora.
0: Que porten més de 20 anys de trajectòria i això ho han aconseguit amb cançons que ens han fet connectar, que ens han fet vibrar i que hem cantat a ple pulmó en els seus concerts, com per exemple aquest El Secreto de las Tortugas, que segurament és una de les més mítiques de la formació. Que vagi molt bé aquest diumenge, que vagi molt bé l'inici de setmana i que vagi molt bé les vacances si és que les has començat. Adéu-siau, que vagi bé. Perdí.

0: consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Barcelona, 93.9.
2: Ocasión Plus.
3: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con más de 20 centros en Barcelona. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
4: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
5: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
4: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
5: UAB, un campus ple d'experiències.
6: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume i Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Deixes la teva ciutat per uns dies?
8: No et preocupis.
7: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: El Guillem Bautista és el primer protagonista que passa avui per Can 40 amb el seu No està mal, obrint les portes de la música feta a casa nostra, i que avui ens portarà dues novetats molt i molt importants i la pregunta de quin serà el supercat de la setmana, que fins avui ho ha estat el Miqui Núñez, i en menys de 60 minuts descobrirem si repeteix el Miqui, si ho tornen a aconseguir els Catarres o si hi ha un tercer, com per exemple el Mamaduixa, que ho aconsegueix. Això serà en una estona. Abans, i mira, parlant del Mamaduixa, protagonista de la primera novetat de la setmana, al costat del Joan Dausà, això és completament nou i és... Papi, posa-la al disc.
1: Tots els èxits en català

0: En uns dies l'escoltarem cantar això. Aquesta setmana, el 18 de juny, als 40, tornem al Palau Robert de Barcelona per una nova edició dels 40 al Clotilde Fest. Aquest any els protagonistes són la Maria Jaume, que l'escoltaves ara mateix amb els teus besos, i el Mama Duixa. Revisa el teu correu perquè ja ens estem començant a posar en contacte amb aquells que us vau registrar al formulari dels 40.cat i us estem enviant les invitacions gratuïtes. I després d'escoltar la Maria, i com que la cosa va de petons, doncs toca posar-te una de les meves preferides del disc dels Ginestar, que es diu Gira tot igual però diferent. Moment per escoltar per primera vegada Can 40. Mua, mua, mua.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: Urban, pop, dance, tots els èxits en català. A Can 40, amb Sergi Sánchez.
1: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
2: Li vaig dir, Camila, tia,

0: prometré.
1: Una de les més maques de la ràdio, et prometo, de l'Ivan Herzog, i ara la que arriba és una de les més festives, i que ja et puc avançar que en unes setmanes hi haurà un remix de cara aquest estiu en el que estem treballant el Marcos i jo mateix. Però ara arriba el moment de posar-te la cançó original, la que et coneixes i la que t'agrada saltar cada cop que te la punxem. És el moment del Festuc, aquí, a Can 40.
2: Can 40.
3: Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: Atenció a una altra de les cançons de la temporada que durant 3 mesos ha estat liderant les ràdios catalanes, que aconseguir un cop té mèrit. Dues, doncs, no és a la base de qualsevol, però 3 és una autèntica proesa. I el Sutherland, que estan treballant en noves cançons, que ja he pogut escoltar, una que sortirà una mica abans de la tardor i tindrà un so pop molt i molt interessant, però és que, atenció, perquè tenen moltes altres cançons al calaix, i una d'elles és una autèntica bomba llesta per fer-se viral en qualsevol moment. Però no ens avancem, perquè aquestes novetats arribaran en uns mesos i en uns minuts el que arribarà aquí serà el supercat de la setmana, que està entre els Catarres, entre el Mamaduixa o el Miqui Núñez. Abans, però, ens arriba aquí el més nou de l'Alfred García, qui, per cert, va ser un dels escollits per cantar a l'Estadi Olímpic a la cerimònia que va fer el Papa Lleó XIV dimarts passat a Barcelona. Moment d'escoltar el més nou de l'Alfred aquí a Can 40 és Vine'm a buscar.
1: Sergi Sánchez.

0: Bon dia.
1: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
0: Tranquils, que no ens avorrirem.
1: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
2: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
3: ¿Qué?
2: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
3: ¿Sin pagar?
2: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
3: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Barcelona, 93.9.
5: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
6: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
5: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
6: UAB, un campus ple d'experiències.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Deixes la teva ciutat per uns dies?
10: No et preocupis.
9: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.

0: si has escoltat els Catarres i ara també el Miqui Núñez, això vol dir que no repeteixen com a supercat de la setmana ni amb diumenge sense drama ni tampoc amb un altre cop. I que tenim nova cançó destacada en català aquesta setmana, als 40, i serà per un dels que actuarà aquest dijous 18 al Palau Robert de Barcelona, als 40, al Clotilde Fest, amb la Maria Jaume. I és que també hi serà a sobre de l'escenari el Mamaduixa, la millor gent del planeta, supercat de la setmana als 40. I tu i jo, que ens tornem a escoltar la setmana vinent, aquí.
1: Els números 1 del pop en català a Can Cú.